0: Em trobo així al lloc de comandament de la Vall, en la Vall d'Uixó, amb l'alcalde de Suera, Sant Pepe Martí. Pepe, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Quina és la situació en aquests moments? Estem pendents d'algun rebrot que pareix ser que està complicant l'incendi.
1: Sí, bueno, jo en realitat l'últim oficialment que sé és la CECOPI que han tingut este matí a les 10. Allí la informació era prou positiva perquè veníem de la nit i dins del que són les nits, que n'hi ha més humitat, que se pot treballar en... les temperatures no són altes, i se'ns ha dit que els objectius que se tenien que s'havien complert i estaven moderadament satisfets, no? Perquè l'incendi com a tal no havia avançat. Claro, això ja no és tampoc avui l'únic dia, després entre el dia, no? La calor, el vent canvia i la situació se complica. Ara apareix per les notícies, però a peu de carrer no han tingut encara la CECOPI. Sí. Era això, que estava més complicat, hi havia un rebrot en Artana i després en el Montí, no? En Santa Bàrbara, i això és la última... en les últimes notícies que tinc.
0: En quant al seu municipi, a Sueras, s'esperen novetats respecte al termini de l'evacuació que pateixen en aquests moments els veïns?
1: Mira, jo a Sueras ara el que més me preocupa és que no arribi, perquè a hores d'ara, per sort encara no ha arribat al termini municipal de Sueras. Saps que està en Tales, ahir hi ha una carretera que és vital, que és la carretera que uneix Tales, Veo, Alcúdia de Veo, i va estar ahir. Eixa carretera seria vital que no la creuare, perquè entonces sí que entraríem ja dins del cor de la Serra d'Espadà i ja seria, si ara és una catàstrofe, bueno, però allò seria realment una situació que tots sempre hem pensat com el pitjor del pitjor.
0: Esperem que no, per suposat. Doncs, Pepe Martí, moltes gràcies i esperem notícies d'aquesta CUP i de la vesprada.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Hay lugares que se...